0: Anem ara a xerrar un poc d'actualitat municipal, en aquest cas, actualitat que ens arriba des de Buja. Per aquest motiu ens hem posat en contacte amb el seu batle, Pere Torrents. Pere, molt bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia, com anem?
0: Va bé, bueno, vosaltres ja allà a Buja us esteu preparant per lo que seran les festes de Sant Pere, que és d'aquí res, 15 dies, no?
1: Sí, dia 29, bueno, dia 29 de juny és Sant Pere.
0: Sí.
1: El que passa que ja començam abans, no? Ja sempre comença normalment una setmana abans, que és quan se dona tu les festes, quan deixam la bandera de Sant Pere, el cap de l'Església,
0: sí.
1: I després se fa el pregó també de les festes, sempre tot això és una setmana abans, dia 22. I a partir del dia 22 hi ha tot un seguit de festes i actes culturals diversos, i a partir del 27, que sí, és quan començam concerts i altres històries, no?
0: Són unes festes que es viuen, bueno, com ja mos comenta, mos avança, amb moltes activitats culturals, musicals, bueno, de tot tipus, no, Pere?
1: Sí, i tant, i tant. No només... A veure, sempre intentam ser una mica eclèctics amb això, no?
0: Sí.
1: I que tothom, d'alguna forma o una altra, se pugui sentir identificat en les festes i sobretot pugui participar en les festes.
0: Mm-hmm.
1: Perquè per això fem molt d'actes per als petits, per nins i les nines de Buja, mm-hmm, que sempre els agudeixen molt, i després actes més adreçats, orientats a la tercera edat, en els joves. Dia 27 fem una festa jove, no?, on hi ha diversos grups i DJs, sí, molt d'agut de la jovenera d'avui en dia.
0: Sí.
1: I sí, sempre intentant que sigui una mica bastant divers, perquè tothom pugui participar i se senti a gust en les festes.
0: I a més, el batle de Buja també ho deu celebrar d'una manera molt especial, perquè precisament coincideix, no?, amb el seu sant, no?
1: Sí, bé, el batle de Buja el disfruta poc, les coses com són, perquè sempre...
0: Deu estar més
1: pendent...
0: Efectivament, sí, el que anava a dir, no?, més pendent de que tu surti com toca, no?
1: Exactament, sempre que surti com toca, que ningú, que tot funcioni com ha de funcionar, que les empreses que has contractat perquè te facin la festa ho facin ben fet.
0: Mm-hmm.
1: En fi, sempre estàs una mica en soca en sa mà, no?
0: Sí.
1: Però sí que és vera que coincideix amb el meu sant i també és cert que el dia de Sant Pere sí, rep moltes felicitacions. No sé si això és bo o dolent, supos que bo, perquè segur que hi ha molta gent que te vol felicitar, no?
0: Sí.
1: Amics, amigues, etc. I sí, sempre és una mica especial per mi.
0: Mm. Això seran les festes de Sant Pere d'aquí a res, pocs dies, dues setmanetes. Per hi ha altres qüestions, també l'Ajuntament de Buja s'ha beneficiat d'una subvenció per la reforma de la plaça Constitució, no, Batla?
1: Sí, de fet, l'Ajuntament de Buja mos beneficien de moltes subvencions. Bé, no només nosaltres, sinó tots els pobles que els demanen, per suposat.
0: Uh-huh.
1: I, evidentment, nosaltres, un poble tan petit i que els ingressos que tenim són els que són, les subvencions són molt importants. I sempre intentam encertar molt bé allò que demanam, no? Vull dir, perquè tenim mancances i
0: sí,
1: aquestes mancances s'han d'anar solucionant.
0: Clar.
1: I aposta has de ser molt curós a l'hora de saber que les subvencions sempre tenen un caràcter finalista, que se diu, no? És a dir, tu el que demanes és allò que has d'executar, i per això has d'anar molt alerta a veure en què demanes. I sí, nosaltres vàrem beneficiar d'una subvenció de la plaça Constitució, una subvenció turística,
0: uh-huh,
1: i hem pogut... Home, jo crec que ha quedat molt bé. Jo parlo també pels inputs que m'arriben de la gent, estan molt contents.
0: Sí.
1: Hem enjardinat un espai, hem col·locat una olivera, flors... I, bueno, jo crec que la plaça Constitució ara mateix té una altra vista molt més agradable, molt més estètica de la que tenia abans.
0: Mm, com se sol dir, s'ha fet una neteja d'imatge, no? Se li ha donat una altra...
1: Sí.
0: Una actualització, no?, diríem, quasi.
1: Sí, era una plaça molt freda, que simplement tenia un... Si no sé si heu vingut per Buja, però
0: sí,
1: a Buja, nosaltres, a l'escut de Buja, tenim un símbol que és una espelma.
0: Sí.
1: I aquesta, i a la plaça Constitució hi havia aquesta espelma, no?, amb una font que la rodeja. Però era una... Jo, bé, pensàvem que l'equip de govern, que era una imatge una mica freda, i
0: mm-hmm,
1: que d'alguna forma l'havien d'arreglar, li havien de donar,
0: sí,
1: més vida, no?, més color. I sí, havíem fet una jardinera envoltant, ja dic, ara té una olivera, unes flors que li donen un altre toc. La veritat és que jo penso que ha quedat molt bé.
0: Mm. I també està a punt d'engegar l'escola d'estiu. Supos que ja està obert el període d'inscripcions, no, Batla?
1: Sí, sí, ja està obert. Ja tots els pares que, i mares que vulguin inscriure els seus nins ho poden fer. Dia, fa no recordo més dia, però em sembla que és dia 23, tenim una reunió informativa.
0: Sí.
1: I sí, és un servei que s'ofereix any rere any, perquè la conciliació de la vida familiar i laboral no és fàcil.
0: Clar.
1: I convé que tenir sempre aquest servei.
0: I supos que cada any hi deu haver bastant de demanda, no?, per apuntar en els més petits de la casa.
1: Sí, per lo que deia, en realitat, primera perquè els pares no tenen vacances els dos mesos, tenen vacances quan tenen vacances, i és un servei que jo diria que obligatori i necessari, no? Vull dir, és vera que mos costa dos bés, però bueno, els pares evidentment també paguen,
0: sí,
1: però s'ha de donar perquè és necessari. Els pares no saben, a vegades no poden carregar sempre en els predins de tota la feina que no poden fer els pares.
0: Clar.
1: Vull dir que, i per tant, l'escola d'estiu és una bona manera de conciliar aquesta vida familiar i laboral.
0: Doncs hem xerrat de festes de Sant Pere, d'aquest benefici, d'aquesta subvenció per la reforma de la plaça Constitució, de l'escola d'estiu. Hem conegut un poc l'actualitat del municipi de Búger amb el seu Batla Pere Torrents. Batla, com sempre, moltíssimes gràcies i bueno, l'esperam en una altra ocasió, d'acord?
1: Perfecte, esteu convidats tots a les festes de Sant Pere, si vol venir.
0: Moltíssimes gràcies. Fins una altra.
1: Vinga,
0: adéu, bon dia.
1: Adéu, vagi bé, adéu. Adéu.
2: Ràdio Balear, la nostra ràdio.
0: También se acerca la festividad de San Juan, y qué mejor que escuchar un tema dedicado a esta festividad. Niña Pastori, Amor de San Juan.

0: Aquest dissabte 13 de juny, Son Cervera s'omple de vida amb la Fira Nocturna i la Nit de l'Art. De les 7 del capvespre fins a mitjanit, passeja pels carrers del centre i gaudeix del fironet artesanal, producte local, gastronomia variada, exposicions d'art, concerts de balcó i moltes activitats més. La inauguració de la Nit de l'Art serà a les 19 hores a la Capella Fonda de l'Església Nova. I el diumenge 14 de juny no perdis la 29a Fira de Son Cervera, la tradicional Fira de les Llengües. Artesania, producte local, música, gastronomia, vehicles clàssics, exposicions i activitats per a tota la família. De les 9 a les 14 hores, als carrers i places de Son Cervera. Els dies 13 i 14 de juny, vine a descobrir el talent, la cultura i l'ambient únic de Son Cervera. T'hi esperam, Ajuntament de Son Cervera.
1: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.

0: Avui xerram d'una iniciativa pionera que uneix sostenibilitat i competitivitat empresarial, l'Associació d'Empresaris del Polígon de Sant Lluís i l'empresa Recircular han signat un acord per impulsar l'economia circular a Menorca, que permetrà que materials i recursos que ja no serveixen per a unes empreses puguin ser aprofitades per altres. Volem conèixer tots els detalls d'aquest projecte i els beneficis que pot aportar en el teixit empresarial de l'illa de Menorca. Ens acompanya en Francesc Casasnovas Florit. Ell és el secretari de l'associació Polígono Sant Lluís. Francesc, molt bon dia, benvingut.
1: Hola, molt bon dia, com va?
0: Molt bé. Bueno, per començar, volíem saber com sorgeix aquesta col·laboració entre l'associació del Polígon de Sant Lluís i Recircular.
1: Sí, bueno, nosaltres en la junta directiva que tenim de l'associació ja havíem mirat amb altres reunions de fer algun tipus d'acció o qualque tipus d'acord amb algun tipus d'empresa que ofereixi serveis no només que tinguin beneficis dintre de lo que és l'àmbit del polígono, sinó també de caràcter ambiental. Ja mos feia ganes col·laborar de qualque manera i vam tenir sort, no, de que Recircular, que és una empresa que és del País Basc, però que opera a diferents àmbits d'Espanya, ens va enviar un correu per contactar amb nosaltres, per veure un poc abans si estaríem interessats en col·laborar. Van tenir una reunió inicial i la veritat que ens va convèncer molt aquesta acció i vam decidir firmar aquest acord.
0: Per qui no estigui familiaritzat amb el concepte, què és exactament l'economia circular i com pot beneficiar les empreses?
1: Bueno, l'economia circular vindria a ser com un canvi de paradigma dintre del que és l'economia tradicional, no? Sempre tot el tema de obtenc un producte a i quan ja li he tret tot el rendiment que li havia de treure, me desfaig d'aquest producte.
0: Sí.
1: Això, a l'economia circular no és així. Hi ha més passos, diguéssim. El que es fa és, en vez d'aquest producte que tu ja has emprat, convertir-lo en un residu i tirar-lo en els FEMs o gestionar-lo perquè una empresa de gestió de residus se l'endugui, el que fem és donar-li una segona vida, sempre que es pugui, sempre que encara ho permeti el cicle de vida d'aquest producte, i que ho pugui emprar una altra empresa. Perquè moltes vegades el que per una empresa és un residu, per una altra empresa pot ser un actiu important.
0: Què tipus de materials o recursos podran intercanviar les empreses mitjançant aquesta plataforma, Francesc?
1: Bueno, hi ha moltíssims de tipus de materials. Hi ha, diguéssim, per exemple, en quant a empreses que estiguin més familiaritzades en fabricació, en manufactura, qualsevol residu de fabricació, equips industrials, eines, qualsevol cosa que vos pugueu imaginar, si entreu a la pàgina web ho veureu, que hi ha molt de tipus i molta varietat. També, per exemple, en construcció tenen material d'obra ja emprat però que encara està en condicions, o fins i tot residus d'obres que a vegades es poden, després d'un procés de transformació, es poden tornar a emprar.
0: Sí.
1: I ja fins i tot, no només a nivell industrial o de construcció, també mateixes oficines o negocis que tinguin, bueno, una oficina o una botiga, qualsevol infraestructura més petita o limitada, en el moment que facin un canvi d'equips informàtics, per exemple, poden donar els ordinadors antics, mobiliari, qualsevol cosa que us pugueu imaginar, es pot posar a aquesta pàgina web.
0: Heu destacat que l'accés serà gratuït per a les empreses associades. Què espereu aconseguir amb aquesta facilitat?
1: Bueno, diguéssim, el que nosaltres volem aconseguir és, dintre de lo que és el polígono de Sant Lluís, crear, de qualque manera, un teixit, una connexió entre les empreses, perquè tal vegada, el que hem comentat, actius que tu ja has emprat i que ja no tens, no li pots treure més rendiment, potser una altra empresa ho pot aprofitar. I això, a part de donar-li una segona vida a les coses, tots els beneficis que té a nivell ambiental i social, també serveix a les mateixes empreses per estalviar en cas de comprar actius de segona mà o per revaloritzar els actius que tens i te vols desfer.
0: A més de l'estalvi econòmic, quin impacte ambiental pot tenir aquesta iniciativa a Menorca?
1: Bueno, sempre a Menorca, en ser una illa, el tema de gestió de residus és encara més difícil de gestionar que altres zones. Tot el que sigui donar-li una segona vida o una tercera vida i tot, esgotat cicle de vida complet de tots els productes o béns que es puguin, ja ens beneficia en conjunt a tota la societat i a nivell ambiental a Menorca també. A part de poder vendre aquests actius o comprar-los, des de Recircular fins i tot també te fan una medició d'impacte ambiental perquè les mateixes empreses puguin, ho puguin presentar dintre de les seves estratègies de responsabilitat social corporativa o d'economia circular. Vull dir que els beneficis en aquest àmbit són molt grossos.
0: També xerrau de formació i acompanyament. Com ho fareu per ajudar a les empreses a donar aquesta passa?
1: De fet, la setmana passada, just fa una setmana, va ser dimarts,
0: sí,
1: vam fer una formació, un webinar online, que la fundadora de Recircular, na Patricia, ens va explicar a totes les empreses que es van poder connectar que com funcionava la pàgina web i els beneficis que teníem els associats amb aquest conveni. Com que la pàgina web al final està oberta a tothom i tothom
0: sí
1: pot fer qualsevol transacció, ja veureu que si en algun moment alguna empresa més està interessada, és una web que està molt és molt fàcil d'emprar. I de fet la formació la tenen penjada en el seu canal de YouTube per qualsevol persona que ho vulgui veure ho pot mirar en qualsevol moment.
0: Dèiem en el començament que es tracta d'una iniciativa pionera que s'ha llançat des del polígon industrial de Sant Lluís. Creus que aquesta experiència pot servir també de model per a altres polígons empresarials de Silla?
1: Sí, en general en el polígon de Sant Lluís normalment som com els que tiram un poc més d'iniciativa i feim accions més innovadores a nivell de polígon, com a nivell d'associació de polígon, com que tenim bona relació també amb l'Ajuntament de Sant Lluís
0: sí
1: i tenim una junta directiva que està disposta sempre a tirar projectes endavant. En general solem ser els primers, sempre fem a vegades inclús de prova pilot amb algunes accions d'aquest tipus. Sí que, evidentment, com més associacions de polígonos, com més empreses comencin a emprar aquesta plataforma, més fàcil serà crear una bona connexió entre empreses i trobar sempre venedors i compradors de productes de segona mà i, evidentment, això contribuirà a que es pugui allargar més la vida útil de diversos productes.
0: Francesc, quin missatge llançaríeu de les empreses que encara no coneixen aquesta iniciativa i dubten si participar?
1: Bueno, jo sí que m'agradaria animar a totes les empreses que puguin que s'assumin, no només per lo que he dit, per crear una connexió més grossa entre totes les empreses, sinó també perquè, evidentment, ara ja a nivell de canvi climàtic, a nivell de gestió de residus aquí a Menorca, ja estem notant, bueno, Menorca i a Balears, estem notant que
0: sí
1: com ja ens afecta bastant i la veritat que totes les accions que es puguin fer per contribuir a fer una millor gestió de residus, a passar a un model més d'economia circular, us pot ajudar ambientalment i socialment a tots.
0: Ja per acabar, Francesc, quins són els pròxims reptes i objectius que us marcau amb aquest projecte?
1: Bueno, de moment posant-lo en marxa bé, perquè de moment l'únic que hem fet ha estat això, firmar el conveni i fer la formació. Ara animar totes les empreses que es puguin començar a fer transaccions a través d'aquesta pàgina web i veurem si un futur miram de fer altres accions d'aquest tipus, que segur que sí, i sempre intentar innovar en aquest aspecte.
0: Una iniciativa que aposta per convertir residus en oportunitats, reduir costos i avançar cap a un model empresarial més sostenible i eficient. Estarem ben atents en aquesta evolució d'aquest projecte que situa en el polígon de Sant Lluís com a referent en innovació i economia circular a Menorca. Francesc Casasnova, secretari de l'Associació del Polígon de Sant Lluís, gràcies per acompanyar-nos i apropar-nos els detalls d'aquesta iniciativa que heu llançat des del polígon de Sant Lluís.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Fins una altra. Adéu, bon dia.
1: Vale. Adéu.
2: Ràdio Balear.
0: Arriba una de les cites més dolces de l'any. Aquest dissabte 13 de juny vine a gaudir de la Fira de l'Ubercoc de Porreres, una festa plena de sabor, tradició i activitats per a tota la família. Hi trobaràs productors locals, productes elaborats amb l'Ubercoc, tallers, música, ball popular i moltes sorpreses més. Des de les 5:30 de l'hora baixa fins a les 10 del vespre, la plaça de la Vila es convertirà en el centre de la Festa de l'Ubercoc, Fira de l'Ubercoc de Porreres 2026, tradició, gastronomia i cultura en una jornada única. T'hi esperam, Ajuntament de Porreres.
3: Can canoli, can canoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
4: Can canoli, can canoli, restaurante italiano, can canoli, can canoli. Qué bueno, can canoli, can canoli, can canoli. Esa María, can can can canoli.
5: Can Cannoli, restaurante italiano en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
4: Restaurante italiano, italiano, italiano.
6: Can Cannoli, Can Cannoli, restaurante Can Cannoli.
4: Qué bueno, Can Cannoli, Can Cannoli, Can Cannoli, Can Cannoli, Can Cannoli.
3: Italiano, italiano, italiano.
7: Ràdio Balear, la nostra ràdio.
0: Y vamos ahora con un poco de Jennifer López. ¡Qué ironía! La 1:23 de la mañana, esto es el matinal de Ràdio Balear hasta las 14 horas.

0: Moment ara d'anar de fira, ja que Seubes espera ja el dia gran de la seva fira de les herbes. Per això ens acompanya el seu bala, en Joan Roger. Bala, molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia, moltes gràcies a Ràdio Balear.
0: Com dèiem, la fira de les herbes que ja és aquí, encara que duix uns dies, no?, celebrant activitats complementàries amb motiu d'aquesta fira de les herbes, no, Batla?
1: Sí, enguany celebram la 27a edició de la fira i hem preparat, juntament amb la comissió de la fira de les herbes, tot un seguit d'actes que realment faran que les persones que s'acostin al nostre poble i al nostre veïnat gaudeixin uns dies

0: Abon les herbes, s'escalda les herbes, la fira, tota l'oferta gastronòmica que ofereix el nostre poble i la cultura a través de les rondades se fa present en el nostre poble.
1: Una fira de les herbes on ja està més que consolidada i on no només la gent de Seuva, sinó també de la resta de Mallorca espera amb moltes ganes, no, Batla?
0: Sí, precisament aquest cap de setmana passat hem presentat dos llibres. Un que celebra i commemora el 25 aniversari de la fira, sí. Per tant, és un llibre meravellós, és una joia, a on està il·lustrat Àngel Pinder i a on membres de la comissió han intentat resumir el que són 25 anys de fira. I que totes les persones que durant aquestes generacions han participat s'hi vegin reflexades. I per altra banda també, Àngel Pinder ens ha preparat un llibre, un quadern per pintar d'infants i totes les persones que vulguin practicar la pintura, sí. Tots els personatges de les taules de les herbes. Han tingut un cap de setmana que anuncia la festa amb un concert de la banda de música del nostre municipi i un tas de coques. I ja a partir de dijous, pràcticament, fins dissabte, tenim la fira. Hem de recordar que la fira és el dissabte hora baixa, sí. Per evitar el sol i evitar la calor. Clar. Obrirem a les 5 de l'hora baixa i acabarem a les 12 del vespre de dissabte, dia 13 de juny.
1: Les persones que ara ens estiguin escoltant i visitin per primera vegada aquesta fira de les herbes, expliquin un poc què trobaran, què podran contemplar en aquesta fira.
0: Si s'acosten aquest divendres, que ja serà dia 12, trobaran una actuació de l'agrupació folclòrica Aires de Muntanya a les 7:30 de l'hora baixa a la plaça. I també la inauguració d'exposicions de treball fets pels alumnes de FEIP de Souva. I també trobaran a dijous, dia 11, la presentació de dos llibres a cara de la Marga Coll, de Miceli, restaurant Miceli, on la Marga Coll ens presentarà els seus dos llibres, les receptes de Miceli per cuinar en família i les receptes dolces de Miceli per cuinar també en família. I tot seguit, llavors també, la presentació d'un llibre dedicat a les coïdores d'oliva que ha elaborat Maria José Noguera. Això dijous. Sí. Divendres se trobaran aquesta mostra de ball i se trobaran també a partir del vespre una nit de tapes. I llavors ja dissabte, a partir de les 5 de l'hora baixa, tindrà lloc la fira d'assaig, l'obertura del mercadet de la fira, l'entrada de la murta, s'inici el procés de destil·lació i també el ball de l'estal de les herbes en so foc de l'estal fins al vespre, a les 12 del vespre, que tancarem la fira.
1: La fira de les herbes, on se manté aquesta tradició, la cultura pròpia nostra, no? El llegat, no? que tenim d'aquestes tradicions, no, Batla?
0: És el que intentem, mantenir la tradició, transferir-la a les generacions joves, a fi de que prenguin bona nota de com els nostres avantpassats vivien i com els nostres avantpassats també eren uns experts en el tractament d'herbes, perquè era l'únic remei que hi havia per cuinar amb aromes i també des d'un punt de vista medicinal. Això és la nostra missió i d'un espai de cultura, però també és un espai de trobada de tots aquests productors que conran les herbes, produeixen i fan remei a les persones de desistint de maneres de veure la vida.
1: Unes herbes que a dia d'avui encara no s'utilitzen tant per el tema culinari com també medicinal, no?
0: Efectivament, és un dels objectius de la fira, donar a conèixer aquelles herbes que fan bé a la persona i que li aporten nutrients i fórmules que fa que les distintes malalties que sofreix una persona pugui ser tractada des d'un punt de vista d'homeopatia, sense oblidar ni fer mèrit de mèrit en absolut de la medicina científica tradicional.
1: Això serà la Fira de les Herbes aquest dissabte a partir de les 5 a Seuva, per a Seuva, a part d'aquesta fira, no atura, Batla, i sempre hi ha cosetes, no?, que s'estan fent en el municipi, no?
0: Sí, la veritat que tenim una activitat constant d'infraestructures, de millorar els nostres espais. Ara mateix estem culminant la construcció del punt verd, que sí, donarà resposta a la reutilització, reciclatge i millora del tractament de residus en el nostre municipi. Un punt verd que vam començar fa 8 mesos a construir i que ara, aquest mes de juny, esperant ja poder-lo atendre la seva finalització i, en aquest sentit, de donar un millor servei a tota la ciutadania. També hem acabat l'obra civil del centre de dia. Sí. En aquest moment hem firmat un conveni amb el govern de Sis Balears per moblar i dotar de mobiliari i de cuina del centre de dia. I estem en el procés de licitació, un procés que du el govern de les Illes Balears a través de la Conselleria de Salut. I vam fer millores en el nostre municipi, faltant carrers, millorant vials, fent inversions des d'un punt de vista cultural, social, esportiu, etc., que anem fent en el cicle de l'aigua també, que li prestam una gran atenció, fer de millorar les nostres xarxes i anar millorant també equilibri tots els nuclis del nostre municipi.
1: Projectes que se duen a terme, que es duen, i hi ha un any escàs que queda de legislatura. Ho han comentat amb altres personalitats de la política, i clar, deien, sembla que no, però passa molt ràpid el temps. Ja han passat 3 anys de les darreres eleccions i ja estem en la vista posada, amb els ulls posats, ja d'aquí un any en les eleccions municipals, no?
0: Sí, la veritat que sí, el temps passa i nosaltres passam, com diuen.
1: Sí, tots passam, sí, sí.
0: Nosaltres passam, però també és veritat que el temps se fa curt, perquè duim a terme moltes iniciatives que demanen la nostra atenció constant, obres que ja han fetes, que han executades, i altres millores en infraestructures que també anem tenint i millorant. I la veritat que dins aquest 2026 tenim una llista important de dur a terme millores com és la construcció definitiva del parc tecnològic a Caimari, millores en el cicle de l'aigua, dels destinatius urbans, sí, millores a les instal·lacions esportives amb inversions de més de 200 euros, també execució i millora de l'envolvent de tècnic d'espais municipals. Estem preparant també carrers, dotació de serveis a Vinyimà, a Sou, a Moscari, a Vinyimà, sí, intervenint a distints centres i, per altra banda, també millorar els nostres centres escolars. I això és el que fem feina. Fem feina amb multitud de projectes, d'iniciatives i d'obres que tendeixen a millorar els nostres serveis i, en definitiva, donar unes millors condicions de vida als nostres conciutadans.
1: Ja per acabar, Balda, una convidada a la gent que ens estigui escoltant que participin d'aquesta Fira de les Herbes.
0: Si a sou se fan present, trobareu qualsevol moment per poder trobar una bona herba que ens doni una vida sana i saludable. Esperam a tota Mallorca la nostra fira de tots, a on gaudiran per una banda de productes medicinals i de món herbolari, però també d'una cultura que se fa manifest en plena fira. Vos esperam a tots.
1: Doncs amb aquesta convidada ens quedam. Joan Roger, Balda de Seua, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la sintonia de Ràdio Balear.
0: A vosaltres per interessar-vos. Saludos.
1: Adéu, bon dia.

0: Restaurante Can Eduardo. Gracias por formar parte donde el pescado se convierte en arte. Es tiempo de disfrutar en la terraza. Sabor a mar en Palma. Unas vistas únicas de la bahía. 80 años de pasión por la gastronomía, donde cada comida es el inicio de algo grande. Teléfono para reservas 971-72-1182 o en info@caneduardo.com. Restaurante Can Eduardo, Contramuelle Esmollet en Palma. Nuevo chef, nueva carta, misma esencia.
1: Aquest dissabte 13 de juny, Son Cervera s'omple de vida amb la Fira Nocturna i la Nit de l'Art. De les 7 del capvespre fins a mitjanit, passeja pels carrers del centre i gaudeix del fironet artesanal, producte local, gastronomia variada, exposicions d'art, concerts de balcó i moltes activitats més. La inauguració de la Nit de l'Art serà a les 19 hores a la Capella Fonda de l'Església Nova. I el diumenge 14 de juny no perdis la 29a Fira de Son Cervera, la tradicional Fira de les Llengües. Artesania, producte local, música, gastronomia, vehicles clàssics, exposicions i activitats per a tota la família. De les 9 a les 14 hores, als carrers i places de Son Cervera. Els dies 13 i 14 de juny, vine a descobrir el talent, la cultura i l'ambient únic de Son Cervera. T'hi esperam, Ajuntament de Son Cervera.
2: Matinal de Radio Balear.

0: Radio Balear.
1: Arriba una de les cites més dolces de l'any. Aquest dissabte 13 de juny vine a gaudir de la Fira de l'Ubercoc de Porreres, una festa plena de sabor, tradició i activitats per a tota la família. Hi trobaràs productors locals, productors elaborats amb l'Ubercoc, tallers, música, ball popular i moltes sorpreses més. Des de les 5 i mitja de l'hora baixa fins a les 10 del vespre, la plaça de la Vila es convertirà en el centre de la Festa de l'Ubercoc, Fira de l'Ubercoc de Porreres 2026, tradició, gastronomia i cultura en una jornada única. T'hi esperam, Ajuntament de Porreres.
2: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
3: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, cancanoli, cancanoli. Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli. Esa María, cancanoli.
4: Cancanoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
3: Restaurante italiano, italiano, italiano.
5: Cancanoli, cancanoli, restaurante cancanoli.
3: Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli.
2: Italiano, italiano, italiano.

0: han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou vi de Macià Batlle. Si fèiem aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.
1: Sa Nostra Ràdio, 44 anys contigo.

La Fira de Sesherbes és una destacada mostra anual que se celebra a la localitat de Seuba, dedicada a les herbes aromàtiques, medicinals i culinàries. L'esdeveniment ofereix tallers, mercat artesanal, conferències i degustacions de productes com l'anís i les herbes mallorquines. La 27a edició es durà a terme del 6 al 13 de juny de 2026. Més informació a la pàgina oficial de l'Ajuntament de Seuba. Fira de Sesherbes.

0: más.
1: Es Brolledor.
2: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior. Cocina mediterrània como...
1: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
2: En Esporles, Paseo del Rey número 10, restaurante Es Brolledor. Tienes que conocerlo.
3: Aquest dissabte 13 de juny, Son Cervera s'omple de vida amb la Fira Nocturna i la Nit de l'Art. De les 7 del capvespre fins a mitjanit, passeja pels carrers del centre i gaudeix del Fironet artesanal, producte local, gastronomia variada, exposicions d'art, concerts de balcó i moltes activitats més. La inauguració de la Nit de l'Art serà a les 19 hores a la Capella Fonda de l'Església Nova. I el diumenge 14 de juny no perdis la 29a Fira de Son Cervera, la tradicional Fira de les Llengües. Artesania, producte local, música, gastronomia, vehicles clàssics, exposicions i activitats per a tota la família. De les 9 a les 14 hores, als carrers i places de Son Cervera. Els dies 13 i 14 de juny, vine a descobrir el talent, la cultura i l'ambient únic de Son Cervera. T'hi esperam, Ajuntament de Son Cervera.
4: Reciclaje Pérez. Vaciamos naves, locales, pisos, fincas. Antes de iniciar cualquier gestión, llámenos sin ningún compromiso. Quizás lo que tiene tenga algún valor económico. 670-335-445. Molestias con Pérez, ninguna. Problemas, menos.
5: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.
6: Esto no es la jungla de cristal, ni él es Bruce Willis. Es aún mejor, es la jungla de José Antonio Avellán.
7: De 6 a 11 de la mañana, todos los días, en Fusión FM.

0: Aquest dissabte 13 de juny, Son Cervera s'omple de vida amb la Fira Nocturna i la Nit de l'Art. De les 7 del capvespre fins a mitjanit, passeja pels carrers del centre i gaudeix del fironet artesanal, producte local, gastronomia variada, exposicions d'art, concerts de balcó i moltes activitats més. La inauguració de la Nit de l'Art serà a les 19 hores a la Capella Fonda de l'Església Nova. I el diumenge 14 de juny no perdis la 29a Fira de Son Cervera, la tradicional Fira de les Llengües. Artesania, producte local, música, gastronomia, vehicles clàssics, exposicions i activitats per a tota la família. De les 9 a les 14 hores, als carrers i places de Son Cervera. Els dies 13 i 14 de juny, vine a descobrir el talent, la cultura i l'ambient únic de Son Cervera. T'hi esperam, Ajuntament de Son Cervera.
1: Esbrollador.
2: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània como...
1: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
2: En Esporles, Paseo del Rei número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.
0: L'Ajuntament de Selva vos convida a la 27a Fira de Ses Herbes. Divendres 12 de juny, nit de tapes a partir de les 19 hores. Dissabte 13 de juny, 27a Fira Nocturna de Ses Herbes a Selva, a les 17 hores, amb tenderols de plantes medicinals i aromàtiques. Ajuntament de Selva.

0: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión, no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
1: No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
2: Arriba una de les cites més dolces de l'any. Aquest dissabte 13 de juny vine a gaudir de la Fira de l'Ubercoc de Porreres, una festa plena de sabor, tradició i activitats per a tota la família. Hi trobaràs productors locals, productors elaborats amb l'Ubercoc, tallers, música, ball popular i moltes sorpreses més. Des de les 5:30 de l'hora baixa fins a les 10 del vespre, la plaça de la Vila es convertirà en el centre de la festa de l'Ubercoc. Fira de l'Ubercoc de Porreres 2026. Tradició, gastronomia i cultura en una jornada única. T'hi esperam, Ajuntament de Porreres.